Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que jo sóc de mar obert. En Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia. 121 alumnes de Lloret de Mar afronten aquesta setmana la selectivitat a Girona.

0: Un total de 121 alumnes dels instituts Coll i Rodés, Rocagrossa i de la Immaculada Concepció participaran aquesta setmana a les proves d'accés a la Universitat l'ESPAU, que es fan del 9 a l'11 de juny a Montilivi, a Girona. Del total d'estudiants de Lloret, 57 provenen del Coll i Rodés, 42 del Rocagrossa i 22 de la Immaculada. A les portes d'uns exàmens determinants per al seu futur acadèmic, els estudiants reconeixen que els nervis augmenten a mesura que s'acosta la data, tot i que afronten les proves d'accés després de mesos de preparació. Des dels centres educatius també destaquen la feina feta les darreres setmanes per ajudar l'alumnat a encarar amb garanties una selectivitat que marcarà l'accés, com diem, als estudis universitaris de cara al proper curs. Les qualificacions es faran públiques el dia 23 de juny. És el nostre tema de portada d'avui dilluns, dia 8 de juny. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia que avancem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Rosa. La campanya Flora de Lloret convida a descobrir la riquesa de flors i plantes del municipi a través dels comerços, amb un sorteig. En parlarem abastament avui dins l'informatiu Bon Dia, Bona Hora. També explicarem que s'ha activat la nova T16 per a infants i joves amb transport gratuït de bus entre Blanes, Lloret i Tossa. En esports destacarem la fita de la lloretenca Mireia Hernández, que s'ha proclamat doble campiona del món, i destacarem el bon paper del club Padel femení i el Vikingos Padel Team al màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel. A més, sabrem com ha anat la Night Trail d'aquest dissabte, amb entrevistes al regidor Fede Guic i a Josep Maria Torres del Consell Esportiu de la Selva. I sabrem com es presenta la Fira dels Americanos del proper cap de setmana. Ens fixarem en la barra del Floridita que muntaran des del gremi de restaurants.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps per aquesta setmana a Lloret de Mar. Donem pas així al Bon Dia, Bona Hora que fem possible a Moisès García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Ens situem a les 8 i 3 minuts del matí. El primer titular que busquem és el de la previsió del temps, en què s'anuncia, doncs, més calor per avui dilluns, però sense extrems. Donem pas al nostre company Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Arrenca una nova setmana marcada per força calma aquí a la zona de Lloret. Això sí, amb una mica de muntanya russa pel que fa a les temperatures. Avui tindrem un breu pic càlid, res a veure, evidentment, amb cap calorada, però sí que al centre del dia notarem una mica més de calor, una màxima que rondarà els 26-27 graus, la més alta cap a l'interior del municipi, la més frenada arran de mar, per tant, un ambient pràcticament estiuenc, però sense cap extrem ni de bon tros, amb fresca matinal i una jornada plàcida per aprofitar sol radiant, sense excepcions. Les nuvolades de tarda quedaran concentrades en zones de muntanya del nord del país. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entrarà el vent del nord a partir de demà i, per tant, temperatures cap avall. Aquí a Lloret, demà, segurament pocs canvis encara, almenys al centre del dia, però la resta de jornades sí que notarem aquest descens tèrmic i, per tant, calor que es mantindrà moderada i a ratlla. Amb més intervals de núvols, difícilment plogui aquí a la Selva Marítima, ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, altres zones properes, però no es veu pluja important de moment a la vista, i al cap de setmana podria ser més càlid, però de moment sense cap nova calorada fora de lloc a la vista i, per tant, termòmetres amunt i avall, però sempre una mica a ratlla.
0: Gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació que complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 19 graus i la humitat se situa a aquesta hora al 81%.

0: Anem avançant amb més continguts d'actualitat. Les 8 i 5 minuts del matí. Som a dilluns, dia 8 de juny. Moment de repassar portades dels diaris, Josep.
1: Iniciem la setmana amb les notícies més importants de la primera plana del diari de Girona. Llegim en grans titulars: Girona té 3 anys i mig per evitar l'accés de deixalles. En bateria de titulars, més de 50 dies d'espera per començar programes per a joves gironins en matèria judicial. En cultura, el Festivalot es consolida com a model d'èxit amb 30.000 assistents. També es fa ressò en l'apartat d'anàlisi l'última crisi de govern a l'Ajuntament de Girona, titula avui aquest rotatiu. I en l'apartat de tradició, l'ambient festiu del gran carnaval de primavera omple Palafrugell. A peu de plana, el Corpus torna a guarnir els carrers amb catifes de flors. I la imatge impressionant de primera plana del diari de Girona: 1.000 ovelles fan camí des de Crespià. La marxa transhumant cap a la Molina va plegar pastors i veïns. La imatge val la pena de veure-la. A El Punt avui, tema monotemàtic: any de recuperació de collites. La fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions en primeres planes. El País: el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. I també és notícia que Florentino Pérez fins al 2030 al Real Madrid. A El Mundo, imatge de portada per Lleó 14, que reivindica el futur de la fe en una històrica missa. I també a peu de plana, màxima tensió del govern contra la justícia. A La Vanguardia, el Papa atrau multituds. I a nivell internacional, l'Iran respon a Israel després del seu cop a Líban. A La Razón, imatge a tota plana amb el titular de Madrid al cel amb Lleó 14. A El Periódico de Catalunya, també, imatge per Lleó 14 i el titular 1.500.000 d'ànimes. També llegim, però, que Leire Díaz va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. I l'ABC: no podria ser d'una altra manera. També imatge de Lleó 14 a tota plana que desborda Madrid i conquereix a fidels i societat civil.
0: Doncs gràcies, Josep, per repassar aquestes portades d'aquest dilluns, dia 8 de juny. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3CatInfo i així copsem l'actualitat de les últimes hores. Ara mateix la primera notícia o el primer titular que llegim és una anàlisi del rei Lleó a Madrid. Aquest és el titular que donen els actes multitudinaris de la visita de Robert Prevost a Madrid. Van bé a la conferència episcopal perquè posicionen Espanya com a bastió del catolicisme a Europa. També explica el 3CatInfo que el Papa fa una missa davant d'un milió de persones a la Cibeles en el segon dia de viatge a Madrid. Al vespre, Lleó XIV ha fet un discurs davant de representants de la societat civil on ha defensat el diàleg social i ha demanat teixir xarxes amb fils nous centrats en la dignitat humana. Pel que fa a la visita a Catalunya, a partir de demà del Papa, diu que a la ciutat de Barcelona hi haurà zones restringides i alteracions en el transport públic de metro i bus i també a Rodalies i a Ferrocarrils per la visita a Montserrat. També explica ara mateix aquest portal que de Xi Jinping a Elisabet II, els líders mundials que han visitat el Congrés abans de Lleó XIV. El Papa serà el primer cap de l'Església Catòlica a intervenir a les Corts en un moment de confrontació entre Església i extrema dreta. D'altra banda, l'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià a Beirut. Israel anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix a Tel Aviv que aturi els atacs al Líban. Més qüestions de l'actualitat internacional: almenys 8 morts a les Filipines després d'un fort terratrèmol de magnitud 7,8. El sisme ha tingut 4 rèpliques fortes i ha afectat el sud de l'arxipiélag, sobretot a l'illa de Mindanao. Més qüestions: recuperació gradual del servei de la R2 Sud i regionals al Garraf després de 3 mesos d'obres. Es mantindran els busos al alternatius durant tot el dia d'aquest dilluns. El 3CAT Info també titula en portada que els apicultors preveuen pèrdues de producció aquesta tardor per la vespa asiàtica. Els productors de mel demanen ajuda al govern perquè l'hivern humit i la primavera plujosa han fet augmentar el nombre d'exemplars d'aquesta espècie invasora. I també s'anuncia en aquest portal Rutes, la nova aplicació per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. Impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'aplicació proposa 150 itineraris arquitectònics i permet que l'usuari dissenyi la seva ruta a mida des del telèfon mòbil. I també llegim, a l'àmbit de Catalunya diferents titulars. Un al Baix Empordà que diu: el mar no és una paperera, submarinistes voluntaris netegen el fons marí de Sant Feliu de Guíxols. També diu Restalbert l'AVE entre Girona i Barcelona després del tall per una avaria a prop de la Sagrera. A Barcelona mor un home en un tiroteig a la zona franca. També explica aquest portal 2 detinguts a Barcelona per robar un rellotge de 50.000 euros a un turisme a Palma, i també unes 200 persones s'assalten al tancament de Collserola amb una caminada popular i diuen que cal buscar alternatives.
2: Nova Ràdio Lloret. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
3: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
4: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
6: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.
7: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 14 minuts del matí. Bon dia a tothom si us incorporeu ara mateix a la sintonia de la ràdio de Lloret de Mar. Aquesta és una de les notícies que donem cada any i que ens agrada fer-ho per desitjar bona sort als 121 alumnes de Lloret de Mar que es presenten a les proves d'accés a la universitat que tindrà lloc aquesta setmana des de demà dimarts 9 de juny fins a dijous. Els estudiants del Coll i Rodés, del Roca Grossa i també de la Immaculada Concepció faran la selectivitat a Girona, a Montilivi.
1: Tots ells s'examinaran d'un unes proves fonamentals que determinaran els graus universitaris que faran a partir del proper curs. Pel que fa als nervis, els instituts ens han explicat que van a més i que en aquests dies previs se centren en preparar la selectivitat.
0: L'Institut Coll i Roders hi envia 57 alumnes de totes les modalitats al batxillerat científic, artístic, humanístic, tecnològic i també social. Escoltem unes quantes estudiants.
8: No sé si elles estan nervioses, però jo em penso que no gaire. Potser quan arribi allà sí que estaré més nerviosa, però crec que si no vaig nerviosa serà millor per mi. I per tant intento no posar-me nerviosa ni res.
9: Jo sí que estic bastant nerviosa, ja acabant de repassar els últims detalls, d'acabar de consolidar tot el treball de tots els de tot el curs i doncs això, sí, una mica nerviosa ja la setmana vinent, doncs haurem acabat ja i ja gaudir de l'estiu.
10: Jo fins ara estava bastant tranquil·la, però ja estic començant a notar els nervis

0: alumnes de totes les modalitats. Un dels responsables, en Xavi Mir, explica que porten setmanes preparant les proves.
1: Aquest any a la Immaculada presentem 22 alumnes a la selectivitat. Ens ha tocat, com ve sent habitual, al campus de Montilivi, concretament a la Politècnica, Politècnica 2. Ja fa unes 3 setmanes pràcticament que tenim el curs tancat i estem preparant única i exclusivament aquestes proves. Estan venint els alumnes de manera bastant constant i regular a preparar-les. Hi ha nervis, els típics, però esperem que tot vagi bé. Amb la preparació que estem fent aquests últims dies és la rematada final. Per tant, confiem i esperem que tot bé.
2: Les proves d'accés a la universitat es faran aquesta setmana del 9 al 11 de juny. La publicació de les notes serà el dia 23 de juny.
3: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 17 minuts del matí, canviem de tema. Els botiguers posen en marxa des d'avui la campanya Flora de Lloret, una iniciativa que combina natura, tecnologia i comerç local amb l'objectiu de donar a conèixer la riquesa botànica del municipi.
2: La proposta inclou un sorteig de 3 vals de compra de 50 euros entre totes les persones participants. Per participar en la campanya cal descarregar-se l'aplicació Flora de Lloret i escanejar els codis QR que es trobaran als establiments adherits.
0: A més del vessant lúdic i comercial, el projecte també pretén divulgar el patrimoni natural a través d'informació sobre diferents espècies vegetals representatives de l'entorn lloretenc.
2: La campanya arrenca avui, 8 de juny, fins al dia 28. En aquesta primera edició s'hi presenten 18 espècies vegetals seleccionades amb la col·laboració del farmacèutic i botànic lloretenc Esteve Fàbregas, a qui escoltem ara mateix.
4: En Tico em va demanar la col·laboració per fer una selecció de plantes de Lloret i jo gustosament i amb molt de plaer vaig col·laborar amb aquesta feina. Em va semblar una feina excel·lent perquè em va abstreure de moltes cabòries de les que tinc. Llavors, la selecció de plantes que vaig fer va ser no fundada amb una sistemàtica total, sinó amb un, a mida que m'anaven vinguent a la memòria, els anava posant i els anava distribuint i els anava apuntant a mida que me venien al cap. Llavors, aquesta selecció de plantes de Lloret és interessant pel fet de que recull una sèrie d'espècimens d'aquesta contrada que són molt nostres i molt coneguts per tothom i a la vegada serveixen per molts usos tant ecològics com d'altres mesures. No tindré més coses que afegir i amb aquesta pelorat que us he fet ja n'hi ha prou. Espero que i desitjo que ho passeu molt bé.
0: Totes les persones participants optaran al sorteig de 3 vals de compra de 50 euros per gastar en els establiments associats.
2: A més, els continguts divulgatius sobre les diferents espècies es compartiran progressivament a través de les xarxes socials de Shop Lloret i del web de l'Associació de Comerciants.
0: Parlem de la campanya amb el gerent del sector, que és Francesc Alsina. Tico, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Explica'ns com neix aquesta iniciativa Flora de Lloret i quin és l'objectiu.
5: Bé, bàsicament el que preteníem, com ja vam fer amb Dones Marineres el mes passat, volíem tenir una mena de referència i de producte, o d'elements, millor dit, que estiguessin al nostre entorn. En aquest cas vam pensar amb la flora, que bueno, de vegades doncs, veiem moltes flors, veiem aromes, o sentim aromes, i aleshores dèiem, ostres, poder estaria molt bé plasmar segons quines plantes, quines flors, doncs en aquest cas amb un cromo, vale? Nosaltres diem cromos perquè no deixa de ser un cromo d'un àlbum digital. Aleshores vam pensar, ostres, però podria estar molt bé que bueno, no podrem donar tota la varietat de flora que hi ha a Lloret, això segur, i vam demanar a l'Esteve

0: que si us plau, que ens fes una mena de petit, perquè en Pere, allà en Pere Esteve, se'n sap un niu, i com ho heu demostrat ara fa una estona, i és una persona molt il·lustrada en aquest camp, i per tant li vam demanar que ens fes un petit, unes quantes, no? Unes quantes són més, només ens va donar més de 50, però d'aquestes vam escollir unes 18, que és el que ens interessava més que res perquè fos una activitat una mica molt més ràpida per fer. Aleshores, el que volíem és bàsicament això, plasmar un tipus d'un element que hi ha a la població i que és una més un element que és molt agraït. La flor en si és molt agraït i a vegades són flors que les veiem, les coneixem i poder a vegades ens falta posar aquell nom a la flor en si.
1: Tico, i com funciona o com es tradueix tot això en una campanya de vosaltres, dels botiguers?
0: Val, aleshores, a partir d'aquí vam dir, bueno, doncs ja tenim l'element i el que pretenem nosaltres és que la gent jugui a través d'una aplicació. L'aplicació és el Shop Lloret, que és una aplicació que a mica anirem donant les seves funcionalitats, però bàsicament el que pretenem ara és que la gent jugui, que l'utilitzi, es familiaritzi amb aquesta aplicació i que vagi només a les botigues. No fa falta que comprin, si compren, fantàstic, és evident, però també el que pretenem és que vagin a cada botiga, s'han de baixar l'aplicació. L'aplicació és molt fàcil de baixar, és accessible tant amb Android com en iPhone, i en aquest cas, un cop se té aquesta aplicació, l'únic que ha de fer és obrir, en aquell cas, un banner que surt de la campanya, anar a la botiga, prémer un altre banner que dona opció que s'obri la càmera i escanejar. És molt simple. Un cop es completen els 18 cromos, que han anat a 18 establiments diferents, ho fem expressament perquè també doncs, coneguin els establiments associats, perquè també vagin pels barris, perquè vagin per molta gent, perquè en aquest cas totes les botigues estan dispersades per Lloret. Aquest és el fet i el que també ens interessa, que la gent vagi descobrint i vagi anant a diferents establiments. Un cop es completa aquest àlbum, aquests 18 cromos, a nosaltres ens arriba un missatge i aquest missatge doncs, ens diu que tal persona ja ha completat l'àlbum. A partir del dia 28 doncs, farem un sorteig i en aquest sorteig regalem 3 premis de 50 euros. Quina és la particularitat d'això? Que aquests 50 euros s'han de bescanviar, s'han de gastar en els establiments que ells triïn i que siguin associats. I bàsicament aquesta és la campanya.
1: Mm-hmm. Per tant, entenem que qui entra al sorteig és qui completa la col·lecció dels 18 cromos, eh? Entenem, Tico?
0: Correcte. Correcte, correcte.
1: I entenem que una mica, com tu expliques, aquí hi ha un vessant clarament, no?, de passar-s'ho bé, lúdic, però també de descoberta d'algunes flors que potser, com tu dius tu, les veiem cada dia, però no sabem com es diuen ni detalls, oi?
0: Correcte, per exemple, doncs, l'esbarzer. No, l'esbarzer doncs, és el que dona la fruita de la mora. O, per exemple, la gatosa, no? o el saúc. El saúc, a partir d'aquí es poden fer fins i tot el que és un xampanyet de saúc, amb l'Esteve hem estat parlant més d'una vegada. I a vegades hi ha una sèrie de plantes que les veiem i no hi posem nom. I sí, aquesta és la flor. O, per exemple, el cas de les viudetes, que és un cas molt concret, que està entre Lloret i Tossa i és un tipus de planta que està per moltes més zones en concret, però en aquest cas es va descobrir per fa molts anys, el 1888, per un botànic italià que li va posar en aquest cas el nom, que és que és un nom científic, una nomenclatura científica, però que ja es coneixia, no? Aleshores, en aquest cas, clar, ens trobem que hi ha moltes plantes, o el cirera d'arbós, aquest és molt conegut per nosaltres, però a vegades no li sabem posar el nom, i aleshores, bé, no pretenem donar cap mena de lliçó ni res, únicament volem que la gent identifiqui aquella planta amb el nom i a més que també li sigui familiar, sobretot això, que digui, ostres, aquesta planta la conec, ui, aquesta per descomptat que la conec, ui, totes aquestes les conec, fantàstic. Llavors el que pretenem és això, que quan li surti el cromo, a més és un cromo aleatori que surt cada cop que s'utilitza aquesta aplicació, per tant, anirà descobrint aquests 18. Uh-huh. I és una forma de jugar, és una forma d'establir el que ja hem fet amb les dones marineres, i més endavant, per juliol, en farem una altra, que també és bastant representativa de la tradició de lloretenca. Uh-huh. I bàsicament és això, la gent es baixi l'aplicació, que jugui, que jugui, perquè després, mica en mica, aniran veient les funcionalitats i la facilitat de tenir aquesta aplicació que podrà també pues, ajudar a fer les compres en el comerç associat de Lloret.
1: Tico, com valores que més de 1.000 persones ja s'hagin descarregat l'aplicació?
0: Doncs està molt bé, perquè són més de 1.000, I en aquest cas hem donat ja diferents premis, hem donat ja 200 euros en diferents premis, hem donat ja tres regals d'invitacions per anar als concerts de concerts de Clotilde, en aquest cas en col·laboració amb l'Ajuntament, i per tant per un costat tenim aquestes 1.000 persones i per l'altre costat doncs, també nosaltres estem fent l'esforç de donar aquests premis perquè també se'ls vagi baixant. Llavors volem augmentar, perquè interessa augmentar aquesta quantitat de gent que tingui l'aplicació, i a la llarga, que és el que també des del pretenem i el també diem, és que també hi haurà una mena de traspàs també de diners en aquest sentit, que també és el que volem, que hi hagi una mena de diners que circulin només a Lloret. I aquesta és la finalitat d'aquesta aplicació, és el final, és la finalitat, per dir-ho d'alguna forma, que volem que la gent doncs, bueno, l'utilitzi perquè a la llarga siguin uns diners circulants a Lloret.
1: Doncs... Digues, perdona, Tico, que t'he tallat, digues.
0: No, que bàsicament és això, és Val. El que pretenem.
1: Alguna informació més que ens deixem perquè que tot quedi clar?
0: Doncs bàsicament això, que es baixin l'aplicació i que juguin, és el que
1: anima,
0: ens interessa.
1: Anima la gent, oi, a participar de la campanya, sobretot això, que s'ho passin bé, que facin despesa, que coneguin l'aplicació i de pas això, descobreixin tota aquesta flora que hi ha aquí a Lloret, oi?
0: És una flora, és una representativitat petita, perquè realment, si anéssim pels boscos de Lloret, hi ha una quantitat de flor que és extraordinària.
1: Doncs recollim tota la informació. Francesc Alsina, gerent de l'Associació de Comerciants, gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Molt bon dia a vosaltres i moltes gràcies.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Més qüestions. Els infants i joves de Lloret de Mar ja poden demanar la nova T16. És un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit en autobús dins la zona integrada formada per Blanes, Lloret i Tossa de Mar.
3: La targeta està adreçada a nens i joves d'entre 4 i 16 anys i substituirà l'actual T-Estudiant quan el servei urbà de Lloret s'integri plenament al sistema de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, previsiblement a partir del pròxim mes de setembre.
1: De moment, la T16 només és vàlida per als desplaçaments de les línies interurbanes entre Blanes, Lloret i Tossa.
3: Tot i això, l'Ajuntament treballa perquè properament també es pugui utilitzar el servei de bus urbà de Lloret.
1: I per fer ús d'aquesta T16, les famílies han de tramitar la sol·licitud a través de la pàgina web de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona.
3: L'adhesió de Lloret de Mar a l'ATM de Girona va ser aprovada en el ple del passat mes de març.
4: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
5: Visites guiades a la Ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 454.
1: 2:45 en punt del matí.

0: Fem ara el bon dia, bona hora. Recuperar la crònica del temps per conèixer la previsió d'aquesta setmana que arrenca amb temperatures que van una mica a l'alça, però sense extrems. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Arrenca una nova setmana marcada per força calma aquí a la zona de Lloret. Això sí, amb una mica de muntanya russa pel que fa a les temperatures. Avui tindrem un breu pic càlid. Res a veure, evidentment, amb cap calorada, però sí que al centre del dia notarem una mica més de calor, una màxima que rondarà els 26-27 graus, la més alta cap a l'interior del municipi, la més frenada arran de mar, per tant, un ambient pràcticament estiuenc, però sense cap extrem ni de bon tros, amb fresca matinal i una jornada plàcida per aprofitar sol radiant. Sense excepcions, les nuvolades de tarda quedaran concentrades en zones de muntanya del nord del país. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entrarà el vent del nord a partir de demà i, per tant, temperatures cap avall. Aquí a Lloret, demà, segurament pocs canvis encara, almenys al centre del dia, però la resta de jornades sí que notarem aquest descens tèrmic i, per tant, calor que es mantindrà moderada i a ratlla. Amb més intervals de núvols, difícilment plogui aquí a la Selva Marítima, ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, altres zones properes, però no es veu pluja important de moment a la vista, i al cap de setmana podria ser més càlid, però de moment sense cap nova calorada fora de lloc a la vista i, per tant, termòmetres amunt i avall, però sempre una mica a ratlla.
0: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Donem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 20 graus i la humitat se situa al 77%.

0: 8 i 32 minuts del matí. Som a dilluns, dia 8 de juny, i repassem portada, Josep.
1: Primeres planes dels diaris comarcals. Diari de Girona. Girona té 3 anys i mig per evitar l'excés de deixalles. La revisió del mapa de residus calcula a un sobrant pendent de tractar de 48.302 tones anuals i planteja accelerar la inversió vital de 55 milions en el centre de valorització de la resta i l'orgànica. Aquesta és la informació principal que destaca avui el diari de Girona, però amb fotografia il·lustrativa, 1.000 ovelles fan camí des de Crespià. La marxa transhumant cap a la Molina va plegar pastors i veïns. A peu de plana, el Corpus torna a guarnir els carrers amb catifes de flors. I en bateria de titulars, l'ambient festiu del gran carnaval de primavera omple Palafrugell. Un apunt d'anàlisi, l'última crisi de govern a l'Ajuntament de Girona. També hi ha articles de cultura. El Festivalot es consolida com a model d'èxit amb 30.000 assistents i en matèria judicial, més de 50 dies d'espera per començar programes per a joves gironins. Això pel que fa al diari de Girona, el punt avui, de forma monotemàtica, any de recuperació de collites. La fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. La resta de premsa escrita, de caire generalista, avui les portades van plenes del Papa Lleó XIV. El País, en primera plana, el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. A El Mundo, imatge de portada per Lleó XIV, que reivindica el futur de la fe en una històrica missa. A La Vanguardia, titula El Papa atrau multituds, mentre que La Razón, imatge tota plana amb el titular de Madrid al cel amb Lleó XIV. El Periódico de Catalunya ofereix imatge també per Lleó XIV i el titular 1.500.000 d'ànimes, mentre que el diari ABC ofereix imatge de Lleó XIV que desborda Madrid i conquereix a fidels i societat civil.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades de diaris. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, que doncs ara mateix obre amb un anàlisi sobre la visita del Papa a Madrid i diu que els actes multitudinaris van bé a la conferència episcopal perquè posicionen Espanya com a bastió del catolicisme a Europa. D'altra banda, el Papa fa una missa davant d'un milió de persones a Cibeles en el segon dia del viatge a Madrid. Al vespre, Lleó XIV ha fet un discurs davant de representants de la societat civil on ha defensat el diàleg social i ha demanat teixir xarxes amb fils nous centrats en la dignitat humana. També anuncia al portal de notícies tots els carrers tallats i les afectacions en el transport públic per la visita del Papa a Catalunya. A la ciutat de Barcelona hi haurà zones restringides i alteracions en el transport públic de metro i bus i també a les línies de Rodalies i de tren per la visita a Montserrat. D'altra banda, de Xi Jinping i Elisabet II, els líders mundials que han visitat el Congrés abans de Lleó XIV. El Papa serà el primer cap de l'Església Catòlica a intervenir a les Corts en un moment de confrontació entre l'Església i l'extrema dreta. D'altra banda, a l'actualitat internacional, l'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià a Beirut. Israel anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban. D'altra banda, almenys 8 morts a les Filipines després d'un fort terratrèmol de magnitud 7,8. El sisme ha tingut 4 rèpliques fortes i ha afectat el sud de l'arxipèlag, sobretot a l'illa de Mindanao. Més qüestions, recuperació gradual del servei de Rodalies a la R2 Sud i a regionals del Garraf després de 3 mesos d'obres. Es mantindran els autobusos alternatius durant tot el dia. Més qüestions, els apicultors preveuen pèrdues de producció aquesta tardor per la vespa asiàtica. Els productors de mel demanen ajuda al govern perquè l'hivern humit i la primavera plujosa han fet augmentar el nombre d'exemplars d'aquesta espècie invasora. Rutes és la nova aplicació per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. Impulsada per el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'aplicació proposa 150 itineraris arquitectònics i permet que l'usuari dissenyi la seva ruta a mida des del telèfon mòbil. I també llegim en diferents titulars de l'actualitat a Catalunya que al Baix Empordà el mar no és una paperera, submarinistes voluntaris accedeixen al fons marí a Sant Feliu de Guíxols. Restablert l'AVE entre Girona i Barcelona després del tall per una avaria a prop de la Sagrera. També a Barcelona mor un home en un tiroteig a la zona franca i detenen dues persones a Barcelona per robar un rellotge de 50.000 euros a un turisme a Palma. I també al Barcelonès, unes 200 persones s'assalten al tancament de Collserola amb una caminada popular.

0: Bon dia, bona hora.
1: Les 8 i 38 minuts del matí obrim la segona part en plana esportiva. Lloret de Mar ha volgut reconèixer la nova fita de la lloretenca Mireia Hernández amb una pancarta a la façana de l'Ajuntament a motiu de la seva victòria a la Copa del Món de Natació Artística.
2: Aquest nou títol va arribar dies enrere amb la selecció espanyola en la Copa del Món celebrada a Pontevedra, en què la nedadora lloretenca va tornar a tenir un paper clau per assolir la medalla d'or.
1: I és que la selecció espanyola va tornar a brillar amb llum pròpia, amb coreografia de molta dificultat tècnica. Aquesta ha estat una nova participació de Mireia Hernández amb el combinat espanyol, que va assolir diferents medalles d'or al llarg de la competició.
2: A banda de Mireia Hernández, la resta de nedadores de l'equip van ser Aurora Lázaro, Cristina Arámbula, Marina García Polo, Sara Saldaña, Lilou Lluís, Aliza Ozoguina i Iris Tió.
1: Seguim amb el Club de Pàdel Lloret Femení i el Vikingos Pàdel Team Lloret, que han participat aquest cap de setmana en el màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel. Tot i que no han pogut guanyar, els dos conjunts han pogut fer un gran paper per posar el punt i final a una temporada plena d'èxits.
2: Recordem que els dos conjunts es van proclamar campions de Catalunya en les intersèries i en aquesta cita es van enfrontar els clubs de gran nivell en una de les competicions més exigents del calendari.
1: Els dos equips van aconseguir superar la primera ronda i, tot i competir molt bé a la segona, van quedar eliminats. Tot i això, els dos conjunts han valorat la seva participació de manera molt positiva.
2: El màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel s'ha disputat aquest cap de setmana a Sevilla.
1: Continuem en plana esportiva, en aquest cas per valorar doncs una competició del cap de setmana. Jonathan Romeo en homes i Flor Milanesi en dones han estat els guanyadors de la distància llarga de la Night Trail. Els atletes van ser els més ràpids a la seva categoria en la cursa, volem dir, celebrada el passat dissabte a la Vila.
2: En aquesta distància llarga de 14 quilòmetres, Jonathan Romeo va ser el més ràpid amb un temps d'una hora, 2 minuts i 19 segons per davant dels atletes Lluís Aguilar i Jordi Fernández.
1: En categoria femenina, la millor va ser Flor Milanesi amb 1 hora, 13 minuts i 45 segons, seguida del Modena Ortiz i Laia Riera.
2: Pel que fa a la distància curta de 7 quilòmetres, el més ràpid va ser Bilal Achabab, que va completar el recorregut amb 27 minuts i 47 segons. En dones, triomf de Sheila Martínez amb 37 minuts i 40 segons.

0: Valorem, doncs, la Night Trail. Parlem primer amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament, que és Frederic Guic. Fede, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A quina valoració general es fa de la Night Trail de dissabte?
1: Molt positiva. Hi ha, doncs, 11 edicions, una prova més que assentada en el calendari de les trails, en aquest cas de les trails nocturnes. El circuit va estar molt ben marcat. Des d'aquí, doncs, vull agrair tota la feina que es va fer amb tots els cossos involucrats i els voluntaris, també la feina feta des del Club Atletisme Lloret. Els corredors i corredores, quan arribaven, doncs, agraïen, doncs, tot el servei que es va fer, i la veritat, doncs, va ser una prova amb uns temps espectaculars, perquè, si no vaig errat, als 100 quilòmetres es va batre el rècord de la prova. El corredor de Fundistes Blanes, en Bilal, va fer 27 minuts i escaig, doncs, fent el millor temps de tota la història d'aquesta Night Trail.
0: Fede, finalment, el nombre d'inscrits, on es va quedar? La idea era superar els 600.
1: Va estar amb 550 i algun, els números, el número exactes no els tinc, però sí, van superar amb escreix els 500 participants.
0: I, com tu expliques, els participants van agrair una mica aquesta bona organització. Quin ambient es va viure el dissabte a la nit a la trail?
1: Les trails ja de per si són curses, doncs, on hi ha molta solidaritat entre els corredors. Són proves complicades d'organitzar. Un circuit mig del bosc, un circuit, a més de nit, tot i que portaven els puntals, tot i que hi havia voluntaris amb llums a la muntanya, doncs són proves complicades, i qualsevol ajuda, doncs, s'agraeix. I, doncs, l'ambient era un ambient festiu, comencem l'estiu i el comencem de la millor manera amb aquesta prova, doncs, com deia, una prova mística ja en el calendari de l'estrell.
0: Hi havia, entenem, corredors d'aquí, però també de les poblacions veïnes?
1: Sí, bueno, i fins i tot, doncs, ja ens hem trobat algun any, doncs, gent, doncs, que ve de vacances i que, doncs, s'apunta en aquesta prova i fa la prova. Jo mateix vaig estar parlant amb uns joves francesos, doncs, que estaven de vacances, que ells ja sabien, doncs, que celebrava aquesta prova, ja havien participat algun altre any i van voler aprofitar, doncs, per gaudir d'aquesta prova.
0: Uh-huh. Per acabar, Fede, a banda de la trail, hem vist aquesta pancarta posada al balcó de l'Ajuntament, doncs, amb aquest triomf de la Mireia Hernández, i ens agrada dir això, orgull lloretenc, Fede?
1: Orgull lloretenc, la veritat que no ens deixa de sorprendre la Mireia. Per fer una comparació, si fos un futbolista, tot i que la natació artística és un esport, a mi em sap greu dir-ho, minoritari, però és un esport que no té tant de seguiment, si un campió del món es aconsegueix que ha guanyat un mundial. La veritat és que costa, doncs, no reconèixer, doncs, tot el que està aconseguint la Mireia, amb un jove que és, perquè només té 23 anys, acumular, doncs, un munt de medalles i diferents campionats, tant mundials com europeus. I, a banda, jo ho vull dir, és que, a part d'entrenar durament com entrena, de competir durament com entrena, s'està formant com a doctora a l'Hospital Clínic. De veritat que és una admiració. La tindrem, suposo que el mes d'agost, per aquí, perquè ara està preparant la superfinal de la Copa del Món a Toronto, Canadà, que és d'aquí dues setmanes, i després el Campionat Mundial de Natació també a Budapest, a mitjans de juliol. I després, doncs, si té en aquesta gent de tant atapeïda que té, si té un forat, doncs la tindrem aquí a Lloret.
0: No para, la Mireia, com tu dius, ens has fet una mica el seu calendari de viatges, i és que no para, i a més, com tu dius, allà on va, és una frase molt, molt, molt, molt trillada allà, però triomfa,
1: Sí, triomfa, i sempre, doncs, porta el nom de Lloret, i, bueno, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb els pares, i ella està molt contenta, va veure la pancarta que li vam penjar, està molt, molt agraïda, i té ganes de tornar aquí a casa, doncs, i celebrar el triomf, i esperem que siguin més triomfs amb aquests dos campionats que li esperen ara el juny, el juliol, de fer el triomf amb nosaltres.
0: doncs recollim totes aquestes valoracions. A Fede Guic, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
1: Bon dia, Rosa.
0: Seguim parlant de la trail, en aquest cas ho fem amb el tècnic d'esports del Consell Esportiu de la Selva, que és Josep Maria Torres. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quin nivell s'ha pogut copsar en aquesta edició de la Night Trail de Lloret?
2: Nivell esportiu, organitzatiu, bé, en general nivell en tots els aspectes. N'estem molt contents, creiem que a nivell esportiu, doncs, penso que ara en Fede us ho comentava, ja ho veieu, els millors temps de la història de la Night Trail, i és que realment els primers van anar rapidíssims. A nivell organitzatiu n'estem molt contents. Ara és el quart any, doncs, des que es va reprendre aquesta organització a nivell més municipal, doncs, que la duem a terme conjuntament els clubs i les entitats atlètiques del municipi, i la veritat és que el feedback de tothom i la valoració que nosaltres en fem és boníssima.
0: Et volíem preguntar per això, Josep Maria, aquestes marques exactament quines són? En Fede ens parlava de la distància curta de 7 quilòmetres, ha estat així? Hi ha algun altre rècord en aquest sentit?
2: No hem analitzat tant, però sí que és veritat que els sobretot en els 7 quilòmetres, els 14, home, al capdavant hi havia en Joni, que ara mateix és un atleta destacat en el món del trail, però els 7 quilòmetres doncs sí que van ser marques que sí que, bueno, tot el pòdium, diria que fins als 5 primers, els 4 primers que van estar per sota de 30, doncs amb una trail de 7 quilòmetres és una marca excel·lentíssima.
0: Quins feedbacks heu rebut del recorregut, per la, com deia, com ens explicava en Fede, és un trail de muntanya, els participants porten un frontal, els voluntaris també, hi ha tota una organització aquí al darrere que no es fa ràpid ni tampoc en un dia.
2: No, és rellevant que posem l'accent en aquí perquè l'èxit d'una trail nocturna, que, com bé dius, porta unes complicacions, unes dificultats logístiques, rau en la feina, doncs, que en aquest cas sobretot hem d'agrair que fan aquest col·lectiu, que són els Cabres Trail de Lloret, que se saben el recorregut, que coneixen l'entorn natural de Lloret, que fan un marcatge fins a última hora perquè no pugui desaparèixer cap cinta intensiu, i això és el que ens garanteix que ningú es perdi, que és a dir, està molt bé les marques, està molt bé els resultats, però el més important és que tothom pugui gaudir d'una prova que també va orientada, doncs, a donar a conèixer l'entorn natural de Lloret, a promoure el turisme esportiu, i llavors aquí hem de fer-ho molt bé entre tots perquè sigui una prova segura, una prova on tothom gaudeixi, on tothom se senti acompanyat en tot moment, no? I aquí, doncs, entre Lloret de Selva, els Cabres i la Sansi, cadascú en la seva especialitat, doncs posem els voluntaris i posem els recursos necessaris perquè això sigui així.
0: Com es veu la xifra final de participació? Estem entre 500 i 600, però tirant cap a 600, oi?
2: Sí. Tampoc és l'objectiu d'una trail que sigui un esdeveniment de grans quantitats. Aquí potser l'objectiu principal seria la qualitat i, com dèiem, la seguretat i el gaudi. Tampoc ens coordinem, intentem coordinar-nos molt bé amb Protecció Civil i amb la policia local. Els hem d'agrair molt la feina que fan en moltes coses, però en aquest esdeveniment. I posar 1.000 persones a la muntanya tampoc és segur, i més de nit. Llavors, no és l'objectiu, sí que aquest any hem tingut una petita davallada, vam canviar la data, això ha estat una aposta també per posar-ho en unes dates en què Lloret potser no està tan ple i ens encaixava més tant per seguretat com per l'objectiu final de la cursa a l'hora, doncs, d'omplir potser altres dates, que els participants poguessin gaudir potser d'un Lloret una mica més tranquil, sobretot tenint en compte que arribem a la Roca de Maig. Llavors, bé, una mica la voluntat era... La nostra valoració és bona, és a dir, dins de 600-700 participants, aquí està l'objectiu de la cursa. Així que, amb aquests hàndicaps, doncs estem contents.
0: Doncs recollim totes aquestes valoracions. Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva, gràcies per atendre'ns i bon dia.
2: A vosaltres.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: Lloret de Mar celebra aquest cap de setmana la Fira dels Americanos, una cita que tornarà a recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives.
1: Del 12 al 14 de juny, el certamen compta amb el tradicional mercat indià, el passeig Jacint Verdaguer, cercaviles, animacions teatrals, espectacles de circ modernista, tallers de balls caribenys, sessions de música amb discjòqueis i actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
2: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? Que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics, prenent alguna cosa, ballant.
0: La plaça de la Vila es convertirà en un dels principals escenaris de la fira amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals durant tot el cap de setmana.
1: Entre les novetats més destacades hi haurà els concerts de Michel Cabrera i Mariana i La Maquinària, les actuacions de Dinamo Dance Team, la representació teatral dels periodistes i els banyistes, així com la cantada d'habaneres del grup Peix Fregit.
0: La regidora defensa la importància de mantenir viu aquest llegat històric tant per als residents com per als visitants.
2: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
1: La fira també mantindrà el vessant divulgatiu amb propostes com la ruta indiana a Can Font i la visita guiada quan érem negrers al Museu del Mar.
0: El que volem ara és fixar-nos en la barra que muntaran els restauradors de Lloret, inspirada en el popular Floridita de La Habana. Ens en dona els detalls amb Marc Linares, el president del gremi.
3: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos de Lloret anirà a càrrec del Gremi de Bars i Restaurants, a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn matxada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exhaurir existències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
1: La 13a Fira dels Americanos comença aquest divendres i s'allarga tot dissabte i diumenge.
0: Cinc minuts i arribarem a les 9 del matí, en recta final del Bon Dia, Bona Hora, en què volem recordar notícies destacades, com per exemple que els restauradors de Lloret de Mar tenen greus dificultats per trobar treballadors, una problemàtica que s'agreuja amb l'arribada de la temporada alta. El president del gremi, Marc Linares, assegura que la manca de personal s'ha convertit en un problema estructural a la destinació.
4: Falta personal, vull dir, és una frase, doncs, que entre tots els hostalers, doncs, ens la repetim. I és una realitat, és una cosa que va en augment, és a dir, cada any està pitjor. És un problema que tenim, és una realitat, ja no només a Lloret de Mar, i el que intentem, doncs, és que d'alguna manera, doncs, parar el cop i buscar solucions que almenys ajudin, doncs, a fer més atractiva l'hostaleria, no?
1: Segons Linares, costa especialment trobar professionals qualificats amb experiència, coneixement d'idiomes i capacitat per treballar de cara al públic. Aquesta situació dificulta completar les plantilles i obliga molts negocis a mantenir processos de selecció oberts de manera continuada per cobrir vacants que sovint queden desertes.
4: Falten cambrers, cambrers de sala, falten cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, caps de sala, personal de neteja, no hi ha res. Costa trobar professionals amb experiència, amb idiomes, doncs encara és més difícil, amb una situació com Lloret de Mar, que es necessita, amb capacitat de treballar de cara al públic. Ja no és un tema de quantitat, sinó ja és un tema de perfils més formats, no? amb més qualitat.
0: Per fer front en aquesta situació, els restaurants aposten per millorar salaris i altres condicions laborals.
4: Millorar condicions laborals, invertir en formació, doncs, treballar també conjuntament, que ja ho fem amb l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Lloret de Mar, ajudant doncs, a becar alumnes perquè es puguin formar més enllà de Lloret de Mar, captar nou talent. Està doncs, molt pendent ja no només geogràficament de Lloret de Mar, sinó també de Barcelona, buscar allotjament per poder doncs, captar talent de fora.
1: Malgrat aquestes dificultats, el sector afronta l'estiu amb optimisme moderat. Linares destaca que els primers mesos de l'any han estat positius pel que fa a l'afluència de visitants, tot i que admet que existeix certa incertesa derivada dels conflictes internacionals i l'encariment dels carburants. Des del gremi confien que en atraure clients durant els mesos d'estiu i que les reserves d'última hora contribueixin a mantenir una bona temporada turística.
0: Les 8 i 57 minuts del matí, Lloret de Mar serà per primera vegada seu del Dia Internacional del Ioga, una iniciativa que se celebra el 20 de juny al Mirador de Mallorca i que reunirà participants en una sessió col·lectiva oberta a la ciutadania. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia.
1: L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona, que visitarà Lloret amb altres representants del consolat. La regidora Cristina Aymerich explica que la proposta prové dels representants de l'Índia.
2: Ara han rebre una trucada, no, del cònsol de internacional de la Índia, que volia fer doncs, el dia 20 aquí a Lloret com una concentració de que tothom fes en el mateix moment ioga, no? I vam dir que sí en tot moment, o sigui, nosaltres el que precisament volem apostar és amb aquesta iniciativa del benestar i la salut. Ens va agradar moltíssim aquesta proposta, els vam dir que també ens agradaria, no, convidar a la gent local que parteix i que fa aquestes classes de ioga, doncs també hi seran, i és a dir, formar part d'un col·lectiu que ara està com molt de moda, no? La concentració, el poder fer ioga.
0: La jornada inclourà la sessió de ioga amb la participació d'instructores locals i un esmorzar saludable per als assistents.
1: El Dia Internacional del Ioga se celebra oficialment el 21 de juny en Barcelona com a seu principal, mentre que Lloret de Mar i Aitona, al Segrià, acullen activitats el dia 20 com a seus complementàries.
0: La iniciativa va ser impulsada per la ONU el 2014 amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis físics i mentals del ioga, una disciplina mil·lenària d'origen indi.
1: La gent interessada en apuntar-se en aquesta sessió de ioga al passeig de Sa Caleta cal que s'inscriguin i poden formalitzar el web de l'Ajuntament a través d'un codi QR.

0: Un minut i arribem a les 9 del matí, recta final de l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. El bon dia, bona hora d'aquest dilluns, dia 8 de juny, en què hem donat una dada als 121 alumnes de Lloret de Mar que afronten aquesta setmana la selectivitat. Provenen dels instituts Collorodés, del Roca Grossa i també de la Immaculada Concepció, i ens han explicat alguns d'ells que porten nervis però que estan controlats de cara a fer un bon paper a les proves d'accés a la universitat que tenen lloc des d'aquest dimarts. Per tant, des de demà mateix i fins a dijous, en el seu cas, les fan a Girona, a Montilivi. La idea, doncs, és poder fer el millor resultat i encara amb garanties l'accés als estudis universitaris de cara al proper curs, i les qualificacions es donaran a conèixer el dia 23 de juny. Fins aquí el bon dia, bona hora. Gràcies per ser-hi un dia més.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació, com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar presenta 121 alumnes a les proves d'accés a la universitat que tindran lloc aquesta setmana, des de demà dimarts 9 de juny fins a dijous. Els estudiants al Coll i Rodés del Roca Grossa i de la Immaculada Concepció faran la selectivitat a Girona, a Montilivi. Tots ells s'examinaran de les proves que són fonamentals per determinar el grau universitari al qual faran el proper curs. Pel que fa als nervis, els instituts ens han explicat que van a més i que en aquests dies previs se senten en preparar la selectivitat. En el cas del Coll i Rodés hi envien 57 alumnes de totes les modalitats de batxillerat. Escoltem unes quantes estudiants.
4: No sé si elles estan nervioses, però jo em penso que no gaire. Potser quan arribi ja sí que estaré més nerviosa, però crec que si no vaig nerviosa serà millor per mi i per tant intento no posar-me nerviosa ni res.
5: Jo sí que estic bastant nerviosa, ja acabant de repassar els últims detalls, d'acabar de consolidar tot el treball de tot el curs i doncs això, sí, una mica nerviosa ja la setmana vinent, doncs haurem acabat ja i ja gaudir de l'estiu.
6: Jo fins ara estava bastant tranquil·la, però ja estic començant a notar els nervis. Però sento que ho porto bastant preparat, així que em sortirà bastant bé.
3: En el cas de l'Institut Roca Grossa hi aniran 42 alumnes. Una de les responsables és Isabel Pérez.
7: A l'Institut Roca Grossa de Lloret presentem 42 alumnes a la selectivitat d'aquest curs de les tres modalitats que tenim, Ciència i Tecnologia, Humanístic, Social i la Modalitat General. I bé, doncs tots evidentment amb nervis, però també amb moltes ganes ja de fer la selectivitat i acabar aquest curs. Esperem amb una bona cirereta, doncs amb moltes ganes de fer-ho.
3: Des de la Immaculada Concepció s'examinaran 22 alumnes de totes les modalitats. Un dels responsables, Xavi Mir, explica que porten setmanes preparant les proves.
8: Aquest any a la Immaculada presentem 22 alumnes a la selectivitat. Ens ha tocat, com ve sent habitual, al campus de Montilivi, concretament a la Politècnica 2. Ja fa unes 3 setmanes pràcticament que tenim el curs tancat i estem preparant única i exclusivament aquestes proves. Estan venint els alumnes de manera bastant constant i regular a preparar-les. Hi ha nervis, els típics, però esperem que tot vagi bé. Amb la preparació que estem fent aquests últims dies és la rematada final. Per tant, confiem i esperem que tot bé.
3: Les proves d'accés a la universitat es faran aquesta setmana del 9 a l'11 de juny. La publicació de les notes serà el dia 23 de juny.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
10: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
9: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
11: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar celebrarà aquest cap de setmana la Fira dels Americanos, una cita que tornarà a recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives. Una de les atraccions serà la recreació del popular Floridita de l'Havana a càrrec dels restauradors. El president del gremi, Marc Linares, explica que no hi faltarà el daiquiri, el còctel que va popularitzar el lloretenc consentí Riba l'Aigua.
3: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos de Lloret anirà a càrrec del gremi de bars i restaurants a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn machada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exaurir existències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
2: Del 12 al 14 de juny, el certamen compta amb el tradicional mercat indià al Passeig Verdaguer, amb cercaviles, animacions de teatre, espectacles de circ modernista, tallers de ball, sessions de música i també actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Imerich.
4: Lloreta aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni, i d'estar una estona amb la família i amb els amics, prenent alguna cosa, ballant.
2: La regidora defensa la importància de mantenir viu el llegat històric dels indians.
4: Avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira, i doncs que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
2: La Fira dels Americanos també té un vessant divulgatiu amb propostes com la ruta indiana a Can Font o bé la visita guiada quan érem negres al Museu del Mar. Tota la informació la podem consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Arrenca una nova setmana marcada per força calma aquí a la zona de Lloret. Això sí, amb una mica de muntanya russa pel que fa a les temperatures. Avui tindrem un breu pic càlid. Res a veure, evidentment, amb cap calorada, però sí que al centre del dia notarem una mica més de calor, una màxima que rondarà els 26-27 graus, la més alta cap a l'interior del municipi, la més frenada arran de mar, per tant, un ambient pràcticament estiuenc, però sense cap extrem ni de bon tros, amb fresca matinal i una jornada plàcida per aprofitar sol radiant. Sense excepcions, les nuvolades de tarda quedaran concentrades en zones de muntanya del nord del país. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entrarà el vent del nord a partir de demà i, per tant, temperatures cap avall. Aquí a Lloret, demà, segurament pocs canvis encara, almenys al centre del dia, però la resta de jornades sí que notarem aquest descens tèrmic i, per tant, calor que es mantindrà moderada i a ratlla. Amb més intervals de núvols, difícilment plogui aquí a la Selva Marítima, ruixats punts del Pirineu, Prepirineu, altres zones properes, però no es veu pluja important de moment a la vista, i el cap de setmana podria ser més càlid, però de moment sense cap nova calorada fora de lloc a la vista i, per tant, termòmetres amunt i avall, però sempre una mica ratlla.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 24 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha volgut reconèixer la nova fita de Mireia Hernández amb una pancarta a la façana de l'Ajuntament amb motiu de la seva victòria a la Copa del Món de Natació Artística. Aquest nou títol va arribar dies enrere amb la selecció espanyola a la Copa del Món celebrada a Pontevedra, en què la nedadora lloretenca va tornar a tenir un paper clau en assolir la medalla d'or. El regidor d'Esports, Frederic Guic, parla d'orgull lloretenc i les fites, diu, de la Mireia, no deixen de sorprendre.
4: Costa, doncs, no reconèixer tot el que està aconseguint la Mireia, amb un jove que és, perquè només té 23 anys, acumula doncs, un munt de medalles a diferents campionats, tant mundials com europeus. I a banda, jo ho vull dir, és que a part d'entrenar durament com entrena, de competir durament com entrena, s'està formant com a doctora al clínic. De veritat que és una admiració. La tindrem, suposo que el mes d'agost per aquí, perquè ara està preparant la superfinal de la Copa del Món a Toronto, Canadà, que és d'aquí dues setmanes, i després el Campionat Mundial de Natació també a Budapest, a final de mitjans de juliol.
3: La selecció espanyola ha tornat a brillar amb llum pròpia amb coreografies de molta dificultat tècnica. Aquesta ha estat una nova participació de Mireia Hernández amb el combinat espanyol, que va assolir diferents medalles d'or al llarg de la competició. A banda de Mireia Hernández, la resta de nedadores de l'equip van ser Aurora Lázaro, Cristina Arámbula, Marina García Polo, Sara Saldaña, Lilú Lluís, Aliza Ozoñiga i Iris Tió. La Mireia no para. Després de la cita a Pontevedra, ara està al Canadà i el juliol anirà a Budapest. Seguim en plana esportiva. El Club de Pàdel Lloret Femení i el Vikingos Pàdel Team Lloret han participat aquest cap de setmana al màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel. Tot i que no han guanyat, els dos conjunts han pogut fer un gran paper per posar punt i final a una temporada plena d'èxits. Recordem que els dos conjunts es van proclamar campions de Catalunya a les intersèries i que en aquesta cita es van enfrontar a clubs de gran nivell en una de les competicions més exigents del calendari. Els dos equips van aconseguir superar la primera ronda i, tot i competir molt bé a la segona, van quedar eliminats. Tot i això, els dos conjunts han valorat la seva participació de manera molt positiva. El màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel s'ha disputat aquest cap de setmana a Sevilla. Canviem de qüestió. Els infants i joves de Lloret de Mar ja poden demanar la nova T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit en autobús dins la zona integrada per Lloret, Blanes i Tossa de Mar. La targeta s'adreça a nens i joves de 4 a 16 anys i substitueix l'actual T estudiant, que quan el servei urbà de Lloret s'integri plenament al sistema de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona, cosa que passarà a partir del setembre. De moment la T16 només és vàlida per als desplaçaments en línies interurbanes entre Blanes, Lloret i Tossa. Tot i això, l'Ajuntament treballa perquè properament també es pugui utilitzar en el servei de bus urbà a dins de Lloret de Mar. Per fer ús de la T16, les famílies han de tramitar la sol·licitud a través de la pàgina web de l'ATM de Girona.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret.

mirar. Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Els botiguers posen en marxa des d'avui la campanya Flora de Lloret, una iniciativa que combina natura, tecnologia i comerç amb l'objectiu de donar a conèixer la riquesa botànica del municipi. La proposta inclou un sorteig de 3 vals de compra de 50 euros cadascun entre les persones participants. Per formar part de la campanya cal descarregar-se l'aplicació dels comerciants Shop Lloret i escanejar els codis QR que trobaran a les botigues. N'hi ha 18 en total. Qui els completi entrarà en el sorteig previst el 28 de juny. La campanya arrenca aquest dilluns i s'allarga fins a finals de mes. En aquesta primera edició s'hi han presentat 18 espècies vegetals seleccionades amb la col·laboració del farmacèutic i botànic lloretenc Esteve Fàbregas, a qui escoltem.
3: En Tico em va demanar la col·laboració per fer una selecció de plantes de Lloret i jo gustosament i amb molt de plaer vaig col·laborar amb aquesta feina. Em va semblar una feina excel·lent perquè em va abstreure de moltes cabòries de les que tinc. Llavors, la selecció de plantes que vaig fer va ser no fundada amb un sistemàtica total, sinó amb un mida que m'anaven vinguent a la memòria, els anava posant i els anava distribuint i els anava apuntant a mida que me venien al cap. Llavors, aquesta selecció de plantes de Lloret és interessant pel fet de que recull una sèrie d'espècimens d'aquesta contrada que són molt nostres i molt coneguts per tothom i a la vegada serveixen per molts usos tant ecològics com d'altres mesures. No tindré més coses que afegir i amb aquesta pelorata que us he fet ja n'hi ha prou. Espero que i desitjo que ho passeu molt bé.
2: Francesc Alzina, gerent dels comerciants, exposa algunes de les flors que formen part de la campanya.
4: L'esbarzer. No, l'esbarzer doncs, és el que dona la fruita de la mora. O, per exemple, la gatosa, no? o el saúc. En el saúc, a partir d'aquí es poden fer fins i tot el que és un xampanyet de saúc, amb l'Esteve hem estat parlant més d'una vegada. I a vegades hi ha una sèrie de plantes que les veiem i no li posem nom. I les, bueno, ah, sí, aquesta és la flor. O, per exemple, el cas de les viudetes, que és un cas molt concret, que està entre Lloret i Tossa, i és un tipus de planta que està per moltes més zones en concret, però en aquest cas es va descobrir per fa molts anys, el 1888, per un botànic italià.
2: De moment, més de 1.000 persones s'han descarregat l'aplicació dels comerciants Shop Lloret. Allà hi ha la campanya Flora a Lloret, que està en marxa fins al 28 de juny.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret,

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Jonathan Romeo en homes i Flor Milanesi en dones han estat els guanyadors de la distància llarga de la Night Trail. Els atletes van ser els més ràpids de la seva categoria a la cursa celebrada el passat dissabte a la Vila. En aquesta distància llarga de 14 quilòmetres, Jonathan Romeo va ser el més ràpid amb un temps d'una hora, 2 minuts i 19 segons per davant dels atletes Lluís Aguilar i Jordi Fernández. En categoria femenina, la millor va ser Flor Milanesi amb una hora, 13 minuts i 45 segons, seguida per Almudena Ortiz i Laia Riera. Les valoracions per part de l'Ajuntament no poden ser més positives. Donem pas al regidor d'Esports, Frederic Guic.
4: 11 edicions, una prova més que assentada en el calendari de les trails, en aquest cas de les trails nocturnes. El circuit va estar molt ben marcat. Des d'aquí no ens vull agrair tota la feina que es va fer amb tots els cossos involucrats i els voluntaris, també la feina feta des del Club Atletisme a Lloret. Els corredors i corredores, quan arribaven, doncs agraïen tot el servei que es va fer i la veritat, doncs, va ser una prova amb uns temps espectaculars.
3: Pel que fa a la distància curta de 7 quilòmetres, el més ràpid va ser Bilal Achabak, que va completar el recorregut en 27 minuts i 47 segons i va fer marca així com la resta de podis. Ho destaca Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva.
5: Els 7 quilòmetres no sé que van ser marques que sí que, bueno, tot el pòdium, diria que fins als 5 primers, els quatre primers que van estar per sota de 30, doncs amb una trail de 7 quilòmetres és una marca excel·lentíssima.
3: En dones, triomf de Sheila Martínez amb 37 minuts i 40 segons en la distància de 7 quilòmetres. La Night Trail va comptar amb 550 participants entre veïns de Lloret de Rodalies i també turistes que no es van voler perdre aquesta prova nocturna per corriols i trams de bosc, a més de camins de ronda i l'arribada dissabte a la nit a la platja gran de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar presenta 121 alumnes a les proves d'accés a la universitat que tindran lloc aquesta setmana des de demà dimarts 9 de juny fins a dijous. Els estudiants al Coll i Rodés del Roca Grossa i de la Immaculada Concepció faran la selectivitat a Girona, a Montilivi. Tots ells s'examinaran de les proves que són fonamentals per determinar el grau universitari al qual faran el proper curs. Pel que fa als nervis, els instituts ens han explicat que van a més i que en aquests dies previs se senten en preparar la selectivitat. En el cas del Coll i Rodés hi envien 57 alumnes de totes les modalitats de batxillerat. Escoltem unes quantes estudiants.
3: No sé si elles estan nervioses, però jo em penso que no gaire. Potser quan arribi ja sí que estaré més nerviosa, però crec que si no vaig nerviosa serà millor per mi i per tant intento no posar-me nerviosa ni res.
4: Jo sí que estic bastant nerviosa, ja acabant de repassar els últims detalls, d'acabar de consolidar tot el treball de tot el curs i doncs això, sí, una mica nerviosa ja la setmana vinent, doncs haurem acabat ja i ja gaudir de l'estiu.
5: Jo fins ara estava bastant tranquil·la, però ja estic començant a notar els nervis. Però sento que ho porto bastant preparat, així que em sortirà bastant bé.
2: En el cas de l'Institut Roca Grossa hi aniran 42 alumnes. Una de les responsables és Isabel Pérez.
6: A l'Institut Roca Grossa de Lloret presentem 42 alumnes a la selectivitat aquest curs de les tres modalitats que tenim, ciència i tecnologia, humanístic, social i la modalitat general. I bé, doncs tots evidentment amb nervis, però també amb moltes ganes ja de fer la selectivitat i acabar aquest curs. Esperem amb una bona cirereta, doncs amb moltes ganes de fer-ho.
2: Des de la Immaculada Concepció s'examinaran 22 alumnes de totes les modalitats. Un dels responsables, Xevi Mir, explica que porten setmanes preparant les proves.
7: Aquest any a la Immaculada presentem 22 alumnes a la selectivitat. Ens ha tocat, com ve sent habitual, al campus de Montilivi, concretament a la Politècnica 2. Ja fa unes 3 setmanes pràcticament que tenim el curs tancat i estem preparant única i exclusivament aquestes proves. Estan venint els alumnes de manera bastant constant i regular a preparar-les. Hi ha nervis, els típics, però esperem que tot vagi bé. Amb la preparació que estem fent aquests últims dies és la rematada final. Per tant, confiem i esperem que tot bé.
2: Les proves d'accés a la universitat es faran aquesta setmana del 9 a l'11 de juny. La publicació de les notes serà el dia 23 de juny.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar celebrarà aquest cap de setmana la Fira dels Americanos, una cita que tornarà a recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives. Una de les atraccions serà la recreació del popular Floridita de l'Havana a càrrec dels restauradors. El president del gremi, Marc Linares, explica que no hi faltarà el daiquiri, el còctel que va popularitzar el lloretenc consentí Riba l'Aigua.
4: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos a Lloret anirà a càrrec del gremi de bars i restaurants, a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn machada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exaurir assistències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
3: Del 12 al 14 de juny, el certamen compta amb el tradicional mercat indià al Passeig Verdaguer, amb cercaviles, animacions de teatre, espectacles de circ modernista, tallers de ball, sessions de música i també actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
5: Lloreta aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? Que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics, prenent alguna cosa, ballant.
3: La regidora defensa la importància de mantenir viu el llegat històric dels indians.
5: Avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
3: La Fira dels Americanos també té un vessant divulgatiu amb propostes com la ruta indiana a Can Font o bé la visita guiada quan érem negres al Museu del Mar. Tota la informació la podem consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui l'ha

tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha volgut reconèixer la nova fita de Mireia Hernández amb una pancarta a la façana de l'Ajuntament amb motiu de la seva victòria a la Copa del Món de Natació Artística. Aquest nou títol va arribar dies enrere amb la selecció espanyola a la Copa del Món celebrada a Pontevedra, en què la nedadora lloretenca va tornar a tenir un paper clau en assolir la medalla d'or. El regidor d'Esports, Frederic Guic, parla d'orgull lloretenc i les fites, diu, de la Mireia, no deixen de sorprendre.
3: Costa, doncs, no reconèixer doncs, tot el que està aconseguint la Mireia, amb un jove que és, perquè només té 23 anys, acumular doncs, un munt de medalles a diferents campionats, tant mundials com europeus. I a banda, jo ho vull dir, és que a part d'entrenar durament com entrena, de competir durament com entrena, s'està formant com a doctora al clínic. De veritat que és una admiració. La tindrem, suposo que el mes d'agost per aquí, perquè ara està preparant la superfinal de la Copa del Món a Toronto, Canadà, que és d'aquí dues setmanes, i després el Campionat Mundial de Natació també a Budapest, a final de mitjans de juliol.
2: La selecció espanyola ha tornat a brillar amb llum propi amb coreografies de molta dificultat tècnica. Aquesta ha estat una nova participació de Mireia Hernández amb el combinat espanyol, que va assolir diferents medalles d'or al llarg de la competició. A banda de Mireia Hernández, la resta de nedadores de l'equip van ser Aurora Lázaro, Cristina Arámbula, Marina García Polo, Sara Saldaña, Lilú Lluís, Aliza Ozoñiga i Iris Tió. La Mireia no para. Després de la cita a Pontevedra, ara està al Canadà i el juliol anirà a Budapest. Seguim en plana esportiva. El Club de Pàdel Lloret Femení i el Vikingos Pàdel Team Lloret han participat aquest cap de setmana al màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel. Tot i que no han guanyat, els dos conjunts han pogut fer un gran paper per posar punt i final a una temporada plena d'èxits. Recordem que els dos conjunts es van proclamar campions de Catalunya a les intersèries i que en aquesta cita es van enfrontar a clubs de gran nivell en una de les competicions més exigents del calendari. Els dos equips van aconseguir superar la primera ronda i, tot i competir molt bé a la segona, van quedar eliminats. Tot i això, els dos conjunts han valorat la seva participació de manera molt positiva. El màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel s'ha disputat aquest cap de setmana a Sevilla. Canviem de qüestió. Els infants i joves de Lloret de Mar ja poden demanar la nova T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit en autobús dins la zona integrada per Lloret, Blanes i Tossa de Mar. La targeta s'adreça a nens i joves de 4 a 16 anys i substitueix l'actual T estudiant, que quan el servei urbà de Lloret s'integri plenament al sistema de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona, cosa que passarà a partir del setembre. De moment, la T16 només és vàlida per als desplaçaments en línies interurbanes entre Blanes, Lloret i Tossa. Tot i això, l'Ajuntament treballa perquè properament també es pugui utilitzar en el servei de bus urbà a dins de Lloret de Mar. Per fer ús de la T16, les famílies han de tramitar la sol·licitud a través de la pàgina web de l'ATM de Girona.
1: La previsió meteorològica.
2: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arrenca una nova setmana marcada per força calma aquí a la zona de Lloret. Això sí, amb una mica de muntanya russa pel que fa a les temperatures. Avui tindrem un breu pic càlid. Res a veure, evidentment, amb cap calorada, però sí que al centre del dia notarem una mica més de calor, una màxima que rondarà els 26-27 graus, la més alta cap a l'interior del municipi, la més frenada arran de mar, per tant, un ambient pràcticament estiuenc, però sense cap extrem ni de bon tros, amb fresca matinal i una jornada plàcida per aprofitar sol radiant. Sense excepcions, les nuvolades de tarda quedaran concentrades en zones de muntanya del nord del país. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entrarà el vent del nord a partir de demà i, per tant, temperatures cap avall. Aquí a Lloret, demà, segurament pocs canvis encara, almenys al centre del dia, però la resta de jornades sí que notarem aquest descens tèrmic i, per tant, calor que es mantindrà moderada i a ratlla. Amb més intervals de núvols, difícilment plogui aquí a la selva marítima, ruixats punts al Pirineu, Prepirineu, altres zones properes, però no es veu pluja important de moment a la vista, i al cap de setmana podria ser més càlid, però de moment sense cap nova calorada fora de lloc a la vista i, per tant, termòmetres amunt i avall, però sempre una mica a ratlla.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 26 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els botiguers posen en marxa des d'avui la campanya Flora de Lloret, una iniciativa que combina natura, tecnologia i comerç amb l'objectiu de donar a conèixer la riquesa botànica del municipi. La proposta inclou un sorteig de 3 vals de compra de 50 euros cadascun entre les persones participants. Per formar part de la campanya cal descarregar-se l'aplicació dels comerciants Shop Lloret i escanejar els codis QR que trobaran a les botigues. N'hi ha 18 en total. Qui els completi entraran al sorteig previst el 28 de juny. La campanya arrenca aquest dilluns i s'allarga fins a finals de mes. En aquesta primera edició s'hi han presentat 18 espècies vegetals seleccionades amb la col·laboració del farmacèutic i botànic lloretenc Esteve Fàbregas, a qui escoltem.
4: En Tico em va demanar la col·laboració per fer una selecció de plantes de Lloret i jo gustosament i amb molt de plaer vaig col·laborar amb aquesta feina. Em va semblar una feina excel·lent perquè em va abstreure de moltes cabòries de les que tinc. Llavors, la selecció de plantes que vaig fer va ser no fundada amb una sistemàtica total, sinó amb un, a mida que m'anaven vinguent a la memòria, els anava posant i els anava distribuint i els anava apuntant a mida que me venien al cap. Llavors, aquesta selecció de plantes de Lloret és interessant pel fet de que recull una sèrie d'espècimens d'aquesta contrada que són molt nostres i molt coneguts per tothom i a la vegada serveixen per molts usos tant ecològics com d'altres mesures. No tindré més coses que afegir i amb aquesta valorat que us he fet ja n'hi ha prou. Espero que i desitjo que ho passeu molt bé.
3: Francesc Alsina, gerent dels comerciants, exposa algunes de les flors que formen part de la campanya.
5: L'esbarzer. No, l'esbarzer doncs, és la cadena de fruita de la mora. O, per exemple, la gatosa, no? o el saúc. En el saúc, a partir d'aquí es poden fer fins i tot el que és un xampanyet de saúc, amb l'Esteve hem estat parlant més d'una vegada. Vull dir, a vegades hi ha una sèrie de plantes que les veiem i no li posem nom. I les, bueno, ah, sí, aquesta és la flor. O, per exemple, el cas de les viudetes, que és un cas molt concret, que estava entre Lloret i Tossa, i és un tipus de planta que està per moltes més zones en concret, però en aquest cas es va descobrir per fa molts anys, el 1888, per un botànic italià.
3: De moment, més de 1.000 persones s'han descarregat l'aplicació dels comerciants Shop Lloret. Allà hi ha la campanya Flora a Lloret, que està en marxa fins al 28 de juny.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret. 92.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Jonathan Romeo en homes i Flor Milanesi en dones han estat els guanyadors de la distància llarga de la Night Trail. Els atletes van ser els més ràpids de la seva categoria a la cursa celebrada el passat dissabte a la Vila. En aquesta distància llarga de 14 quilòmetres, Jonathan Romeo va ser el més ràpid amb un temps d'una hora, 2 minuts i 19 segons per davant dels atletes Lluís Aguilar i Jordi Fernández. En categoria femenina, la millor va ser Flor Milanesi amb 1 hora, 13 minuts i 45 segons, seguida per Almudena Ortiz i Laia Riera. Les valoracions per part de l'Ajuntament no poden ser més positives. Donem pas al regidor d'Esports, Frederic Guic.
3: 11 edicions, una prova més que assentada en el calendari de les trails, en aquest cas de les trails nocturnes. El circuit va estar molt ben marcat. Des d'aquí doncs vull agrair tota la feina que es va fer amb tots els cossos involucrats i els voluntaris, també la feina feta des del Club Atletisme Lloret. Els corredors i corredores, quan arribaven, doncs agraïen doncs tot el servei que es va fer i la veritat doncs va ser una prova amb uns temps espectaculars.
2: Pel que fa a la distància curta de 7 quilòmetres, el més ràpid va ser Bilal Achabak, que va completar el recorregut amb 27 minuts i 47 segons i va fer marca així com la resta de podis. Ho destaca Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva.
4: Els 7 quilòmetres no sé que van ser marques que sí que, bueno, tot el pòdium, diria que fins als 5 primers, els quatre primers que van estar per sota de 30, doncs amb una trail de 7 quilòmetres és una marca excel·lentíssima.
2: En dones, triomf de Sheila Martínez amb 37 minuts i 40 segons en la distància de 7 quilòmetres. La Night Trail va comptar amb 550 participants entre veïns de Lloret de Rodalies i també turistes que no es van voler perdre aquesta prova nocturna per corriols i trams de bosc, a més de camins de ronda i l'arribada dissabte a la nit a la platja gran de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical, de la ràdio de Lloret de Mar.
5: Un altre jour d'été qui vient que s'en aller entre Paris et Rome, mais moi je rentrerai.

0: corazón.
1: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar presenta 121 alumnes a les proves d'accés a la universitat que tindran lloc aquesta setmana, des de demà dimarts 9 de juny fins a dijous. Els estudiants al Coll i Rodés del Roca Grossa i de la Immaculada Concepció faran la selectivitat a Girona, a Montilivi. Tots ells s'examinaran de les proves que són fonamentals per determinar el grau universitari al qual faran el proper curs. Pel que fa als nervis, els instituts ens han explicat que van a més i que en aquests dies previs se senten en preparar la selectivitat. En el cas del Coll i Rodés hi envien 57 alumnes de totes les modalitats de batxillerat. Escoltem unes quantes estudiants.
4: No sé si elles estan nervioses, però jo em penso que no gaire. Potser quan arribi allà sí que estaré més nerviosa, però crec que si no vaig nerviosa serà millor per mi i per tant intento no posar-me nerviosa ni res.
5: Jo sí que estic bastant nerviosa, ja acabant de repassar els últims detalls, d'acabar de consolidar tot el treball de tot el curs i doncs això, sí, una mica nerviosa ja la setmana vinent, doncs haurem acabat ja i ja gaudir de l'estiu.
6: Jo fins ara estava bastant tranquil·la, però ja estic començant a notar els nervis. Però bueno, sento que ho porto bastant preparat, així que em sortirà bastant bé.
3: En el cas de l'Institut Roca Grossa hi aniran 42 alumnes. Una de les responsables és Isabel Pérez.
7: A l'Institut Roca Grossa de Lloret presentem 42 alumnes a la selectivitat aquest curs de les tres modalitats que tenim, Ciència i Tecnologia, Humanístic, Social i la Modalitat General. I bé, doncs tots evidentment amb nervis, però també amb moltes ganes ja de fer la selectivitat i acabar aquest curs. Esperem amb una bona cirereta, doncs amb moltes ganes de fer-ho.
3: Des de la Immaculada Concepció s'examinaran 22 alumnes de totes les modalitats. Un dels responsables, Xevi Mir, explica que porten setmanes preparant les proves.
8: Aquest any a la Immaculada presentem 22 alumnes a la selectivitat. Ens ha tocat, com ve sent habitual, al campus de Montilivi, concretament a la Politècnica 2. Ja fa unes 3 setmanes pràcticament que tenim el curs tancat i estem preparant única i exclusivament aquestes proves. Estan venint els alumnes de manera bastant constant i regular a preparar-les. Hi ha nervis, els típics, però esperem que tot vagi bé. Amb la preparació que estem fent aquests últims dies és la rematada final. Per tant, confiem i esperem que tot bé.
3: Les proves d'accés a la universitat es faran aquesta setmana del 9 a l'11 de juny. La publicació de les notes serà el dia 23 de juny.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
10: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
9: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes.

Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Lloret de Mar celebrarà aquest cap de setmana la Fira dels Americanos, una cita que tornarà a recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives. Una de les atraccions serà la recreació del popular Floridita de l'Havana a càrrec dels restauradors. El president del gremi, Marc Linares, explica que no hi faltarà el daiquiri, el còctel que va popularitzar el lloretenc consentí Riba l'Aigua.
3: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos a Lloret anirà a càrrec del gremi de bars i restaurants a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn machada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exaurir existències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
2: Del 12 al 14 de juny, el certamen compta amb el tradicional mercat indià al Passeig Verdaguer, amb cercaviles, animacions de teatre, espectacles de circ modernista, tallers de ball, sessions de música i també actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Imerich.
4: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics, prenent alguna cosa, ballant.
2: La regidora defensa la importància de mantenir viu el llegat històric dels indians.
4: Avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
2: La Fira dels Americanos també té un vessant divulgatiu amb propostes com la ruta indiana a Can Font o bé la visita guiada quan érem negrers al Museu del Mar. Tota la informació la podem consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: L'estil mediterrani. Si es pot el moment, escoltes la fórmula musical de la ràdio de la mar.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha volgut reconèixer la nova fita de Mireia Hernández amb una pancarta a la façana de l'Ajuntament amb motiu de la seva victòria a la Copa del Món de Natació Artística. Aquest nou títol va arribar dies enrere amb la selecció espanyola a la Copa del Món celebrada a Pontevedra, en què la nedadora lloretenca va tornar a tenir un paper clau en assolir la medalla d'or. El regidor d'Esports, Frederic Guic, parla d'orgull lloretenc i les fites, diu, de la Mireia, no deixen de sorprendre.
4: Costa, doncs, no reconèixer, doncs, tot el que està aconseguint la Mireia, amb un jove que és, perquè només té 23 anys, acumular doncs, un munt de medalles i diferents campionats, tant mundials com europeus. I a banda, jo ho vull dir, és que a part d'entrenar durament com entrena, de competir durament com entrena, s'està formant com a doctora del clínic. De veritat que és una admiració. La tindrem, suposo que el mes d'agost per aquí, perquè ara està preparant la superfinal de la Copa del Món a Toronto, Canadà, que és d'aquí dues setmanes, i després el Campionat Mundial de Natació també a Budapest, mitjans de juliol.
3: La selecció espanyola ha tornat a brillar amb llum propi amb coreografies de molta dificultat tècnica. Aquesta ha estat una nova participació de Mireia Hernández amb el combinat espanyol, que va assolir diferents medalles d'or al llarg de la competició. A banda de Mireia Hernández, la resta de nedadores de l'equip van ser Aurora Lázaro, Cristina Arámbula, Marina García Polo, Sara Saldaña, Lilú Lluís, Aliza Ozoñiga i Iris Tió. La Mireia no para. Després de la cita a Pontevedra, ara està al Canadà i el juliol anirà a Budapest. Seguim en plana esportiva. El Club de Pàdel Lloret Femení i el Vikingos Pàdel Team Lloret han participat aquest cap de setmana al màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel. Tot i que no han guanyat, els dos conjunts han pogut fer un gran paper per posar punt i final a una temporada plena d'èxits. Recordem que els dos conjunts es van proclamar campions de Catalunya a les intersèries i que en aquesta cita es van enfrontar a clubs de gran nivell en una de les competicions més exigents del calendari. Els dos equips van aconseguir superar la primera ronda i, tot i competir molt bé a la segona, van quedar eliminats. Tot i això, els dos conjunts han valorat la seva participació de manera molt positiva. El màster final internacional de les sèries nacionals de pàdel s'ha disputat aquest cap de setmana a Sevilla. Canviem de qüestió. Els infants i joves de Lloret de Mar ja poden demanar la nova T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit en autobús dins la zona integrada per Lloret Blanc i Tossa de Mar. La targeta s'adreça a nens i joves de 4 a 16 anys i substitueix l'actual T estudiant, que quan el servei urbà de Lloret s'integri plenament al sistema de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona, cosa que passarà a partir del setembre. De moment, la T16 només és vàlida per als desplaçaments en línies interurbanes entre Blanes, Lloret i Tossa. Tot i això, l'Ajuntament treballa perquè properament també es pugui utilitzar en el servei de bus urbà a dins de Lloret de Mar. Per fer ús de la T16, les famílies han de tramitar la sol·licitud a través de la pàgina web de l'ATM de Girona.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Els botiguers posen en marxa des d'avui la campanya Flora de Lloret, una iniciativa que combina natura, tecnologia i comerç amb l'objectiu de donar a conèixer la riquesa botànica del municipi. La proposta inclou un sorteig de 3 vals de compra de 50 euros cadascun entre les persones participants. Per formar part de la campanya cal descarregar-se l'aplicació dels comerciants Shop Lloret i escanejar els codis QR que trobaran a les botigues. N'hi ha 18 en total. Qui els completi entrarà en el sorteig previst el 28 de juny. La campanya arrenca aquest dilluns i s'allarga fins a finals de mes. En aquesta primera edició s'hi han presentat 18 espècies vegetals seleccionades amb la col·laboració del farmacèutic i botànic lloretenc Esteve Fàbregas, a qui escoltem.
3: En Tico em va demanar la col·laboració per fer una selecció de plantes de Lloret i jo gustosament i amb molt de plaer vaig col·laborar amb aquesta feina. Em va semblar una feina excel·lent perquè em va abstreure de moltes cabòries de les que tinc. Llavors, la selecció de plantes que vaig fer va ser no fundada amb una sistemàtica total, sinó amb un, a mida que m'anaven vinguent a la memòria, els anava posant i els anava distribuint i els anava apuntant a mida que me venien al cap. Llavors, aquesta selecció de plantes de Lloret és interessant pel fet de que recull una sèrie d'espècimens d'aquesta contrada que són molt nostres i molt coneguts per tothom i a la vegada serveixen per molts usos tant ecològics com d'altres mesures. No tindré més coses que afegir i amb aquesta valorada que us he fet ja n'hi ha prou. Espero que i desitjo que ho passeu molt bé.
2: Francesc Alsina, gerent dels comerciants, exposa algunes de les flors que formen part de la campanya.
4: L'esbarzer. No, l'esbarzer doncs, és el que dona la fruita de la mora. O, per exemple, la gatosa, no? O el saúc. En el saúc, a partir d'aquí es poden fer fins i tot el que és un xampanyet de saúc. Amb l'Esteve hem estat parlant més d'una vegada. I a vegades hi ha una sèrie de plantes que les veiem i no li posem nom. I les, bueno, ah, sí, aquesta és la flor. O, per exemple, el cas de les viudetes, que és un cas molt concret, que estava entre Lloret i Tossa i és un tipus de planta que està per moltes més zones en concret, però en aquest cas es va descobrir per fa molts anys, el 1888, per un botànic italià.
2: De moment, més de 1.000 persones s'han descarregat l'aplicació dels comerciants Shop Lloret. Allà hi ha la campanya Flora a Lloret, que està en marxa fins al 28 de juny.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Notícies.

0: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Jonathan Romeo en homes i Flor Milanesi en dones han estat els guanyadors de la distància llarga de la Night Trail. Els atletes van ser els més ràpids de la seva categoria a la cursa celebrada el passat dissabte a la Vila. En aquesta distància llarga de 14 quilòmetres, Jonathan Romeo va ser el més ràpid amb un temps d'una hora, 2 minuts i 19 segons per davant dels atletes Lluís Aguilar i Jordi Fernández. En categoria femenina, la millor va ser Flor Milanesi amb una hora, 13 minuts i 45 segons, seguida per Almudena Ortiz i Laia Riera. Les valoracions per part de l'Ajuntament no poden ser més positives. Donem pas al regidor d'Esports, Frederic Guic.
1: 11 edicions, una prova més que assentada en el calendari de les trails, en aquest cas de les trails nocturnes. El circuit va estar molt ben marcat. Des d'aquí doncs, vull agrair tota la feina que es va fer amb tots els cossos involucrats i els voluntaris, també la feina feta des del Club Atletisme Lloret. Els corredors i corredores, quan arribaven, doncs agraïen doncs, tot el servei que es va fer i la veritat, doncs, va ser una prova amb uns temps espectaculars.
0: Pel que fa a la distància curta de 7 quilòmetres, el més ràpid va ser Bilal Achabak, que va completar el recorregut amb 27 minuts i 47 segons i va fer marca així com la resta de podis. Ho destaca Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva.
2: Els dels 7 quilòmetres no sé que van ser marques que sí que, bueno, tot el pòdium, diria que fins als 5 primers, els quatre primers que van estar per sota de 30, doncs amb una trail de 7 quilòmetres és una marca excel·lentíssima.
0: En dones, triomf de Sheila Martínez amb 37 minuts i 40 segons en la distància de 7 quilòmetres. La Night Trail va comptar amb 550 participants entre veïns de Lloret de Rodalies i també turistes que no es van voler perdre aquesta prova nocturna per corriols i trams de bosc, a més de camins de ronda i l'arribada dissabte a la nit a la platja gran de Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.